0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. A l'AP7 hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per una avaria d'un camió que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca, sentit Trinitat, per una altra avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat, per un vehicle avariat, un carril tallat en tots dos punts.
0: Els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons el text, Iran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto el foc que inclou al Líban una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i també l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. I controlat l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca IRTA-CRESA de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra. Tot i que no li ha imposat mesures cautelars pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on va morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Queda obert per als denunciants el recorregut per la via civil. Pendents aquest matí de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I nova convocatòria de vaga a l'ensenyament avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives. La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible. I en cultura avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
2: Esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana Rashford i Gordon titular. Ghana ha guanyat de matinada Panamà 1-0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Ens queda el temps. Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals, però a l'Aran i a l'Alt Pirineu farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de la setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: caprichos de aquí, una pena.
1: Y tenemos petición musical que nos llega desde Sabadell. Dice, bon dia a tothom, ella és fina. Voldria escoltar la cançó de Jorge Sepúlveda, Mirando al mar. Em recorda molt, diu el meu pare, un gran home. Doncs segurament que era un gran home. Que t'enviu un petó ben gran, fina, i vinga, escolta aquesta cançó, tanca els ulls i segur que et porta al costat del teu pare. Un petonet

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi, a les Garrigues. Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens, per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.